0: Son las nueve, las ocho en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: En Ceuta, operación de la Policía Nacional en la zona de la confluencia de la desalinizadora de la ciudad con el arroyo que limita la playa de Benítez en su zona este. Allí se están levantando los asentamientos de migrantes que se encuentran en esta zona. En directo, en Ceuta, Ana Galarza, buenos días.
2: Buenos días. La Policía Nacional está realizando un operativo en los alrededores de la desalinizadora de Ceuta, que limita con la playa de Benítez, donde mal viven muchos migrantes. Los agentes están levantando los asentamientos de las personas que se encuentran en este punto, donde la instalación limita con el mar. La medida se toma para evitar que se agrave la situación en la que se encuentran los migrantes, ahora además que llega la temporada de lluvias. Ahora van a ser desplazados hacia la zona del Guano, próxima también, hasta que se creen los espacios habitacionales necesarios para su ubicación. Durante los próximos días se procederá a la limpieza y vallado de la zona.
0: Y en este punto nos vamos también en directo a la Puerta del Sol de Madrid. Allí, centenares, alrededor de un centenar de personas permanecen acampadas desde anoche, cuando al finalizar la manifestación de apoyo a Mari Carmen, la mujer desahuciada el pasado miércoles, decidieron visibilizar de esta manera el malestar por la política de vivienda, reeditando, digamos, el 15M. Allí en directo está Malena Álvarez. Malena, ¿qué pretenden conseguir con esta acción?
3: Buenos días. Pues piden que las cosas cambien, que se apruebe un nuevo decreto de vivienda y proponen renovaciones automáticas de los contratos, prohibir las expulsiones, dicen, sin causa, y un escudo antidesahucios que se apruebe ya, además de acabar con los alquileres abusivos. Alrededor de 150 personas acampan en estos momentos en la Puerta del Sol. Muchos durmieron al aire libre por falta de tiendas, pero nos dicen que a pesar de la incomodidad van a seguir porque la movilización es más importante. Hemos podido hablar con alguno de ellos.
4: También intemperie, es duro, pero yo creo que lo que nos pasa a todas es que esa dureza se nos está pasando porque estamos muy ilusionadas. Hay mucha esperanza, hay muy buenas conversaciones, la gente tiene ganas de continuar y eso es lo más importante.
5: Vinimos aquí, nos sentamos, un colega vino por esta tienda de campaña y sobre la marcha hemos decidido quedarnos.
3: La organización asegura que por el momento no hay fecha para levantar la acampada. Se espera que a lo largo de la mañana llegue más gente tras los comunicados por redes sociales.
0: Cambiamos de tercio. Los contagios por COVID siguen aumentando, aunque la mayoría de los casos son leves y no requieren hospitalización. Con la llegada de septiembre y la vuelta al contacto en los centros de trabajo y las aulas, la incidencia está siendo más significativa, especialmente entre los mayores de 80 años y los bebés. En Radio Nacional de España hemos hablado con el epidemiólogo Daniel López Acuña, que nos ha contado cuáles son los datos actuales.
6: Hemos tenido prácticamente un 70% de incremento en la incidencia de infecciones respiratorias por COVID, y que ya incluso en el último dato el 25,8, casi el 26% de las pruebas de infecciones respiratorias en atención primaria dan positivo para COVID.
0: Del exterior, en Sudáfrica, un doble tiroteo esta madrugada en Ciudad del Cabo y Johannesburgo deja por el momento 27 muertos. Javier Jiménez.
7: Sí, ambos en locales de ocio en Johannesburgo. 8 hombres armados con fusiles de asalto han matado a 17 personas, 13 hombres y 4 mujeres en un bar del oeste de la ciudad y han herido a otras 15. Por otro lado, en la capital legislativa, en Ciudad del Cabo, un tiroteo contra clientes de una discoteca deja un balance de 10 personas muertas y 11 heridas. Sudáfrica cuenta aproximadamente con 62 millones de habitantes y tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo, con casi 60 personas asesinadas al día.
0: Y en Oriente Próximo, Arabia Saudí ha enviado este domingo un correo electrónico a los padres de niños escolarizados anunciando que durante esta próxima semana las clases se van a impartir a distancia.
7: El mensaje no especifica los motivos de esta medida, pero llega en plena escalada de la ofensiva de los hutíes de Yemen. Esta milicia chií, aliada de Irán, lanzaba este sábado nuevos ataques contra la región de la capital Riad y la ciudad de Khamis Musaid, donde se aloja una importante base aérea. En la actualidad, los hutíes controlan la capital yemení Sana y la costa del Mar Rojo.
0: De vuelta a nuestro país, la película Tender Loving Care de Mike Leigh ha sido galardonada con la Concha de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de San Sebastián.
8: Hello, San Sebastian, and greetings from New York.
0: Así agradecía desde la distancia el director Mike Leigh el galardón. Por su parte, Javier Cámara se ha llevado la Concha de Plata como actor de reparto por su papel en 5 minutos, la comedia escrita por Berto Romero.
9: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis.
0: Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrosi han ganado el premio del público por su película La Bola Negra. Esto es todo por ahora. Tienen más información en esta sintonía y siempre en rtv.es.
1: Radio 5. Cataluña.
9: Bon dia. Dimarts 29 de setembre és la data marca del calendari amb la que pressionen el govern tant els sindicats de llogateres com els seus socis Sumar. Volen que el Consell de Ministres aprovi el decret antidesnonaments, conegut ja com a decret Mari Carmen.
10: El decret Mari Carmen no només contempla mesures antidesnonaments, no? Efectivament, mesures estructurals contra els desnonaments, però també vol dir que els contractes es renomen automàticament, no? I que, per tant, si algú, si un rendista pot fer fora un jugador de casa seva, o bé ha de tenir una causa justificada o bé l'ha d'indemnitzar. Estem plantejant també en aquest decret Mari Carmen una reforma de la LAU per regular els lloguers de temporada, els lloguers d'habitacions i evitar moltíssimes estafes a les que estem exposats els llogaters. I per últim, el que també cal és congelar el preu del lloguer dins dels contractes, no?
9: És Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres. De seguida ens hi posem abans la previsió del temps per aquest diumenge. Emet Noelia García, bon dia.
11: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Lleida, 31 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Al litoral, cel variable amb clars i núvols baixos. Durant el matí no es descarten precipitacions febles. A la resta del territori, més sol i cel clar o poc ennuvolat. Pel que fa al vent, destaquem que bufa amb intensitat moderada a zones de Tarragona i de Lleida i també a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
12: Este es un mensaje para Pedro Sánchez. Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Quiero que sirva para que la gente luche, para que se cambie la ley que ha permitido mi desahucio. Por eso este máster se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
9: El decret Mari Carmen, que porta el nom de Mari Carmen Abascal, aquesta dona de 87 anys, a qui sentíem, desnonada de casa seva aquesta setmana a Madrid i que s'ha convertit en símbol de la lluita antidesnonaments. Mari Carmen fa aquesta crida al president del govern perquè canvia unes lleis injustes, diu, que han permès fer-la fora de casa seva, tot i haver pagat sempre el lloguer, un lloguer de renda antiga. Des del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo ha explicat en aquesta emissora que el decret Mari Carmen no només contempla evitar els desnonaments, sinó que va més enllà i emplaça Junts a plantejar-se les conseqüències de les seves votacions en el Congrés després del suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet, l'Olga, que va ser desnonada amb les seves filles dues, una d'elles menor.
10: Si Junts per Catalunya, PP i Vox no haguessin tombat la moratòria de desnonaments ara fa uns mesos, segurament l'Olga estaria viva. I ells no poden dir que no ho sabien, perquè vam parlar, i sobretot amb Junts per Catalunya, vam parlar dies i dies i dies, i els vam dir, sabeu què vol dir tombar un decret que el que fa és aturar els desnonaments de gent vulnerable? Sabeu què vol dir exposar una persona vulnerable a un desnonament, a que la facin fora de casa seva, a la gent més pobra de la nostra societat? Sabeu què se li passa al cap a la gent quan es troba en aquesta situació? Jo realment em pregunto com pot dormir Míriam Nogueras, Jordi Turull aquests dies, sabent que realment una dona s'ha suïcidat per una decisió política que ells han pres, que ells han votat.
9: Més coses. Rescatada al Pakistan una dona resident a Barcelona a la que la seva família volia sotmetre un matrimoni forçat amb un cosí al seu país. Els Mossos i la Policia Nacional, en col·laboració amb la policia d'aquell país, han pogut rescatar la dona i han detingut dos homes a Barcelona acusats d'un delicte de tràfic d'éssers humans i també d'intent d'homicidi a la parella de la víctima, que és qui va denunciar els fets. Precisament, l'entitat Valentes i Acompanyades reclama la creació d'una unitat específica de prevenció i atenció als matrimonis forçats a Catalunya. L'indicació arriba després de rescatar una altra jove, una gironina de 18 anys, filla de pares gambians, a qui havien portat també enganyada al seu país. Gemma Esteve.
13: Un cop a Gàmbia, el pare de la jove li va retirar el passaport i el NIE per intentar casar-la amb un home més gran. La noia va poder alertar una educadora social de Girona que va contactar amb Valentes i Acompanyades. Amb el suport de la Fundació Oasu Àfrica es va activar un operatiu que va permetre garantir la seva seguretat i retornar-la a Catalunya. Ara viu en un altre municipi per seguretat. Per la presidenta de Valentes i Acompanyades, Carme Vinyoles, aquest cas posa de manifest la necessitat de crear una unitat específica de prevenció i atenció als matrimonis forçats. L'entitat reclama recursos i professionals especialitzats perquè les joves puguin dir que no i, si cal, trencar amb l'entorn familiar.
14: Bàsicament el que ens fa falta ara és que moltes més joves que estan vivint en aquests moments aquesta situació es puguin resistir, puguin dir que no, crear aquests serveis i que moltes més noies sentin que tenen els recursos suficients al seu costat com per poder dir no i acabar amb aquesta pràctica.
13: L'entitat és l'únic servei especialitzat d'aquest tipus a Catalunya i en 12 anys ha treballat en uns 600 casos. Només l'any passat va rebre uns 300 indicis o alertes de possibles situacions de matrimonis forçats.
9: I novetats pel que fa a la mort de l'arquitecte Josep Joan Pere, el dia de Sant Esteve a Viella. Els Mossos posen el focus en unes lesions compatibles en una possible asfíxia. Tot plegat a l'espera que la seva parella, investigada per l'homicidi, pagui la fiança de 80.000 euros interposada pel jutge per eludir la presó preventiva. Sergi Bassoles.
15: Sí, hores d'ara. Aquesta seria, segons fonts consultades, la línia de treball que pren major força. L'autòpsia del difunt no va ser inicialment clara i en un primer moment es va atribuir el decés a una mort per causes naturals. Ara bé, un segon informe forense detalla en aquestes mateixes fonts hauria començat a dibuixar possibles indicis de criminalitat, entre ells unes petites lesions cervicals compatibles amb una asfíxia. Indicis que haurien motivat que la policia catalana detingués dimecres al matí a Madrid Belén López. Una detenció, però, en la que també haurien tingut un pes important la seva actitud el 26 de desembre, és a dir, el dia de Sant Esteve, quan va morir l'arquitecte. I és que no va ser ella qui va trucar emergències, sinó un nebot de l'autor. I tot plegat, sumat a les contradiccions en els diferents interrogatoris, tant policials com judicials, estarien estrenyent el setge sobre ella. Mentrestant, com dèieu, la parella de Josep Joan Pere i Miret es troba en llibertat sota fiança de 80.000 euros, diners que té de termini fins dilluns per dipositar si vol esquivar la presó preventiva.
9: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida als docents a passar de la crispació a la construcció. Ho ha dit en una entrevista a l'agència EFE, on ha vist els sindicats en lluita que és molt difícil reobrir acords ja tancats amb la resta de sindicats. Des d'USTEC, sindicat majoritari, li recorden que el que ha de fer és escoltar els docents.
16: I que podamos debatir i reconducir este clima pues ciertamente crispado que tuvimos el año pasado para convertirlo en un clima más constructivo y con la mirada en la próxima.
17: Està clar que encara doncs, queda molta feina a fer, malgrat que s'hagin fet uns acords endavant. Això no soluciona els problemes que tenim als centres educatius. El que ha de fer és reobrir les negociacions tal com li estem demanant.
9: Esports, el blaugrana Lamine Yamal va obrir a nit el marcador al partit que la selecció espanyola va disputar contra Anglaterra a la Lliga de les Nacions. Un partit que es va complicar per als de Luis de la Fuente, però van aconseguir remuntar i van acabar guanyant 2-3. Un altre blaugrana, Anthony Gordon, va marcar per als anglesos. Eric García va ser baixa a causa de molestes al genoll, ho explica el seleccionador.
18: Erika tiene un pequeño problema en el calentamiento, no parece nada serio. Ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si... Sí, es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista.
9: En bàsquet, victòria del Barça contra la Coruña per 119-101 i derrota del Manresa a Bilbao 107-92 en la primera jornada de la Lliga ACB. Avui és el torn de la Penya, que juga a la pista del Breogán de Lugo. El Girona juga a casa contra el Murcia i el Lleida juga a València. La producció catalana 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero s'emporta la Concha de Plata del Festival de Cinema de Sant Sebastià a la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara.
19: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis.
9: Referències als Javis, i és que amb La Bola Negra han aconseguit el Premi del Públic, que també ha reconegut NASA, el documental sobre Gaza. Tender Loving Care, de Michael Lake, que és la guanyadora de la Concha d'Or de Sant Sebastià, s'emporta també els premis a millor guió i millor protagonista per a Kate Offline. I un curtmetratge de l'ESCAC, Ningú Borda, dirigit per Júlia Col del Serra, ha estat reconegut amb una menció especial de la secció Nest. I el tradicional Piru Musical de la Mercè tancarà aquesta nit la Festa Major de Barcelona. Ho farà una nova ubicació a la platja del Bogatell a les 10 de la nit. Agnès Valle.
20: L'espectacle del Piru Musical a càrrec de la reconeguda pirotècnia Igual comptarà amb una mescla musical a càrrec del dissenyador i tècnic de so Marçal Ruiz de l'estudi Oído i combinarà, com cada any, focs artificials, música i molta emoció per tancar les festes de la ciutat de Barcelona amb plenitud i també sense limitacions d'espai, com fins ara, ja que el públic es podrà repartir per les platges de Barcelona i tot el passeig marítim. Josep Montero, cantant d'Ocas Grasses, ha preparat, segons fonts de l'Ajuntament, una selecció musical variada i eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats. Una proposta d'autor que es va inaugurar el 2023, recordem, quan els directors del Sónar van celebrar el 30è aniversari del certamen i que va seguir la Rosalía el 2024 i els Estopa l'any passat. Que Josep Montero estigui al capdavant del Piro Musical és un preludi, de fet, dels 4 concerts de comiat Coques Grasses oferiran a inicis d'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, després de 15 anys de trajectòria i 6 discos publicats.
2: Actualitat cultural en Radio 5.
21: Prado en Madrid, el Festival Burning Man en el desierto de Nevada y la Galería Agua Santa Estudio 23 de Palma de Mallorca. ¿Qué tienen en común? Tienen en común al artista Carles García Odout y su fascinación por el Jardín de las Delicias de El Bosco.
22: Hombre, es que ese cuadro, la verdad es que tiene un punto ahí un poco esperpéntico, ¿no? Y a mí siempre eso me ha atraído muchísimo y en mi obra siempre me gusta mucho transmitir eso, esta locura como colectiva. Y aparte estos cuadros como muy densos, como con muchos hilos narrativos, con muchos personajes que interactúan. Me encantan.
21: Carles García Odout descubrió el tríptico de El Bosco en una visita al Prado durante el bachillerato. Años después, le ha inspirado una obra propia, también en tres paneles, Jardín de las Delicias Celestiales. Se expone en la Galería Mallorquina Aguasanta Estudio 23, después de superar el polvo del desierto en la ciudad temporal de Black Rock, levantada cada año para celebrar el festival Burning Man entre agosto y septiembre.
22: Conseguí colgar toda la obra y dejarlo todo bien, y enseguida la dejé colgada, vino una tormenta de arena, y al día siguiente todo marrón, y yo ahí desempolvándola todos los días, pero luego 3 días de tormenta permanente, y yo ya estaba como un poco ya desesperado, y de repente llovió y se limpió todo, y los últimos días del festival, pues en todo su esplendor, ha lucido la obra.
21: Este artista mallorquín que reside en Nueva York reinterpreta la obra maestra de El Bosco, la despoja de la noción de pecado y castigo para crear un nuevo tríptico de hasta 4 metros de altura, centrado en el placer y las relaciones sexuales no convencionales y consentidas. Juego, descubrimiento y experimentación, tanto sensorial como artística. En su Jardín de las Delicias Celestiales, Carles García Odout introduce unos personajes a los que llama yoyos, criaturas ansiosas y consumistas guiadas por el deseo. Y no solo toma prestada la obra de El Bosco, también se apropia de La maja desnuda de Goya.

0: Són dos quarts de dues.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. El sindicat de llogateres prepara noves mobilitzacions en defensa del dret a l'habitatge que se sumaran a l'acampada convocada nit a la Puerta del Sol a Madrid. Volen pressionar el govern perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi el decret antidesnonaments, conegut ja com a decret Mari Carmen, un decret que ha d'evitar desnonaments com el d'aquesta dona de 87 anys.
2: Ese es un mensaje para Pedro Sánchez. Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Quiero que sirva para que la gente luche, para que se cambie la ley que ha permitido mi desahucio. Por eso este máster se tiene que aprobar el decreto Mari Carmen.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
0: El govern mira d'assegurar-se els vots necessaris perquè el decret pugui tirar endavant al Congrés. En el punt de mira, Junts, que llença aquest missatge. Jordi Turull, avui a Vitoria.
4: Nosotros no queremos que se desahucie a la gente porque no puede pagar, pero esto no puede ir a costa del propietario. Y por tanto, medidas de estas, de ocurrencias diversas que buscan más el titular que a solucionar el problema, el gobierno ya lo sabe perfectamente. Por eso en su momento nosotros no estábamos dispuestos a votar.
0: Aquest és el debat de fons. De seguida hi aprofundim. Abans, la informació de servei. S'acosta un canvi de temps. Emet Noelia García.
5: Avui diumenge a Catalunya, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Lleida, 31 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. Al litoral no es descarten precipitacions febles. Demà dilluns, canvi de temps amb el pas d'un front. El cel quedarà nuvolat durant tot el dia i s'esperen precipitacions febles. Seran més probables al litoral i durant la tarda també s'esperen tempestes localment fortes a Tarragona. Demà baixaran lleugerament els termòmetres. És una informació d'AEMET.
0: Diumenge d'operació tornada del pont de la Mercè. Coneguem quina és la situació a aquesta hora a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
6: Hola, bona tarda. De moment el trànsit a aquesta hora es manté en general còmode, fluid, sense massa complicacions. Únicament a aquesta hora hem de parlar d'un tram d'uns 2 quilòmetres, 2-3 de lentitud amb retencions a l'autopista AP7 a causa d'un accident de la Roca del Vallès i en sentit sud. De moment hi ha un carrer tallat i aturades encara no arriben a Cardedeu, però s'hi acosten en aquest tram de l'autopista AP7. A la resta, alguns punts amb més volum, amb una mica més d'intensitat, com és el cas de la C58 o la C33 d'entrada a Barcelona, però de moment no passa d'aquí. És tot, bona tarda.
0: Gràcies. Amb el Sergio Lezcano a les vies de so, el Santi García control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Mesures de consens per protegir el mercat de lloguer i evitar que es converteixi en una jungla en la llei de la selva és el debat de fons ara mateix i coincideixen bona part dels partits polítics, el govern i els sindicats de llogateres. Tot plegat després del punt d'inflexió marcat pel desnonament de la Mari Carmen, una dona octogenària a Madrid, i el suïcidi de l'Olga a l'Hospitalet. En el punt de mira, Junts, que fins ara s'ha negat a votar a favor del decret antidesnonaments. Avui a Vitoria, el secretari general de la formació, Jordi Turull, deia això.
4: Parar los pies, insisto, a los fondos buitres, porque tienen la sensibilidad social de una piconadora, y estímulos para que la gente tenga seguridad jurídica, son medidas, son muy claras, las tiene el gobierno, y creo que en esto el PSOE está de acuerdo, pero después hay partidos políticos que prefieren la agitación.
0: Frenar els fons voltor, però protegir els petits propietaris. És la tesi de Junts, que demana fugir de trinxeres ideològiques i afrontar el problema de l'habitatge com cal. I com cal, de moment, han tornat al carrer els activistes i defensors d'un mercat de lloguer assequible i digne que no tregui les persones de casa seva. A Madrid han iniciat una acampada a la Puerta del Sol que es pot reproduir a altres ciutats, una acció de protesta amb què culminava ahir la manifestació multitudinària que va tenir lloc a la capital. És una mena de 15M pel dret a l'habitatge. Sergi Bassoles.
7: Sí, una acampada reivindicativa amb certes reminiscències al 15M. Si més no, així ho explica en declaracions a aquests micròfons l'antropòleg Manel Delgado.
8: Està clar que està emparentada amb la temàtica del que va ser el 15M, que tenia directament a veure amb la problemàtica de l'habitatge.
7: Un desnonament, el de la Mari Carmen, que ha actuat d'espurna.
8: En aquest cas esdevé espectacle l'element que desencadena una reacció.
7: Malauradament, però, casos com el que ens ocupa succeeixen a diari. Sense anar més lluny, dilluns, al barri del Besòs de Barcelona, la Pepa i els seus 5 fills, un d'ells amb discapacitat, s'enfronten a un segon llançament i podrien perdre la llar. L'esperança pel sindicat de llogateres, el conegut ja com a decret Mari Carmen, un decret antidesnonaments amb el que el govern central treballa i pretén aprovar aquest dimarts. Carmen Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres, també a Ràdio 4.
9: Mesures estructurals contra el desnonament, però també vol dir que els contractes es renomen automàticament. Si un rendista pot fer fora un llogater de casa seva, o bé ha de tenir una causa justificada, o bé l'ha d'indemnitzar. El que també cal és congelar el preu del lloguer.
7: Però per capgirar aquesta preocupant i crua realitat, cal a criteri de Manel Delgado molta més pressió social.
8: Dependrà de la iniciativa que tinguin moviments com el sindicat d'habitatge. Tenen en les seves mans la possibilitat de convocar una vaga general.
7: Catalunya encapçala el rànquing pel que fa a desnonaments de l'Estat. Cada dia de mitjana se'n produeixen 20, però cap comunitat autònoma se'n lliura de les dificultats per accedir o mantenir l'habitatge. Per tot plegat i enmig d'aquest pessimista context, les entitats socials com el Sindicat de Llogateres ja plantegen accions de protesta arreu.
0: Gràcies, Sergi. Junts està pendent també del futur immediat de Carles Puigdemont, amb la mirada posada en el 6 d'octubre, el dia que el Tribunal Constitucional es pronunciarà sobre l'amnistia. El partit diuen que estan preparats per la tornada de l'expresident quan i com ell vulgui. Helena García.
10: Junts no té clar que Puigdemont sigui el candidat a batre's amb Villa i Junqueras el 2028. L'expresident palparà Catalunya per decidir el seu futur polític i fixarà rumb en el combat d'idees. I no són pocs els càrrecs que apel·len a la generositat, perquè independentment de qui sigui el candidat a la Generalitat, recalquen com a millor opció que Puigdemont confronti amb Villa i descavalqui Oriols d'una polarització que el PSC abona. Així que ocupar l'escó cada 15 dies en el control a Illa al Parlament és una oportunitat. Però tot passa per Waterloo davant l'imminent retorn, per cert, socialista, i amb 3 finestres, just després que Llarena aixequi l'ordre de detenció, en tanca arxivi la causa o que marxent a la sala penal la tanqui, amb octubre-novembre en vermell. Mentre la tropa es blinda i a Junts la cúpula pren posicions, Turull amb els alcaldes se la torna a jugar a les municipals i com Junqueras pendent del Suprem per ser rehabilitat. Rull manté ferm el bastió institucional. Els cadells guanyen pes i els nostàlgics s'organitzen per captar base i convergir, conscients que en cap cas vol dir tornar a Convergència i Unió.
0: On també han de decidir el candidat a la Moncloa és el Front Ampli d'Esquerres que es vol constituir. Hi ha aparegut el nom d'Ada Colau, però l'exalcaldessa de Barcelona diu que de moment no hi ha res.
11: No soy candidata a nada, no me estoy presentando a nada. He defendido siempre lo mismo, he defendido derecho a la vivienda durante décadas, toda mi vida.
0: Tot i que reconeix que li han ofert, Colau assegura que no és candidat a res, però se sent, diu, responsable d'ajudar si realment s'avança en un front ampli de les esquerres. A nivell polític també el més proper és el debat de política general al Parlament, que comença dimarts, el mateix dia que hauria d'anar al Consell de Ministres el decret antidesnonaments, l'habitatge, juntament amb l'educació i les infraestructures, com ara Rodalies o l'ampliació de l'aeroport, marcaran aquest debat. A Catalunya hi ha més de 35.000 persones sordes, segons l'IDESCAT, unes 2.000 de les quals en etapa escolar. Enguany, la Generalitat ha redoblat esforços per garantir la inclusió de l'alumnat sord, però amb el curs començat encara falten intèrprets de llengua de signes a les aules, segons denuncien les famílies. Laura Zurriaga.
12: L'escolarització de les persones sordes a Catalunya s'estructura en la modalitat bilingüe, que prioritza la llengua de signes, o la modalitat oral, on l'alumnat sord accedeix a la informació a través de la parla. Hi ha més centres que imparteixen aquesta darrera modalitat, com l'Institut Jaume Almirà a Vilassar de Dalt, que compta amb una aula de suport intensiu formada per 2 mestres d'audició i llenguatge i 2 logopedes. N'Antoni Sánchez és un d'ells.
13: El que és més important és que aquests nanos puguin comunicar-se. Llavors, quan veiem que el suport signat els ajuda, doncs l'utilitzem. I quan veiem que el suport oral està funcionant, doncs seguim amb suport oral. Doncs els avantatges és la normalització de la realitat d'aquests alumnes. Els avancem doncs, la informació, el treball que en molts casos estan fent dins l'aula ordinària,
12: Enguany, el Departament d'Educació ha creat 54 places d'intèrpret per l'educació postobligatòria, però amb el curs començat no s'ha aconseguit cobrir vacants. Màriam González, presidenta de l'associació Volem Signar i Escoltar.
14: Bé, el Departament va tenir el vistiplau de fer aquest programa pilot i el va tenir el 20 de juny. I els tempos administratius són els que són i això ho entenem, però també entenem que tenim uns 20 alumnes sense intèrpret a les aules avui mateix.
12: L'associació defensa l'accés a la llengua de signes des de la primera etapa educativa perquè garanteix, diuen, el desenvolupament integral de la persona. Barcelona concentra els 3 centres que imparteixen la modalitat bilingüe a Catalunya, com és el cas de l'escola Tres Pins.
14: I ara ens trobem doncs, amb un projecte que s'ha difuminat molt, que realment, bueno, no sé, hi ha un equip directiu que no s'acaba de creure el projecte o no l'acaba d'impulsar del tot. I clar, això és un handicap molt greu. Les poques coses que tenim i els pocs recursos els hem de cuidar, sí o sí.
0: Parlem ara d'una figura essencial en l'atenció a la salut de les dones, però no en tenim prou. Són les llevadores professionals que acompanyen la dona durant l'embaràs, el part i el postpart, però també tenen un paper important en altres etapes de la vida, tot i que menys conegut. Són imprescindibles, per exemple, en la salut sexual dels joves, la planificació familiar i l'educació per a la salut en general. Segons un estudi que ha fet públic el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, a casa nostra falten fins a un 60% d'aquestes professionals. Yolanda Garza és llevadora, vicedegana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i autora d'un estudi sobre la situació de les llevadores que denuncia aquesta falta de professionals a casa nostra. Benvinguda.
15: Gràcies.
0: De quina magnitud és el problema? Quantes professionals caldrien ara mateix a Catalunya?
15: Ara mateix caldrien 1.300 llevadores més de les que som. Pensem que estem amb un 41% de les professionals necessàries per donar abast a les necessitats de població de salut de la població. Amb la qual cosa, si ara estem en actiu 952 llevadores a tota Catalunya, pues, si fem les comptes, quedem molt, molt justes.
0: O sigui, ens diu, tenim el 41% de les llevadores que necessitaríem. Cada llevadora té unes 65 gestants l'any, quan la ràtio hauria de ser de 40. I clar, tot això es pot agreujar encara més en els pròxims anys perquè és prevista la jubilació d'una quarta part de la plantilla.
15: Exacte. Hem de tenir en compte que a tot l'estat espanyol la formació de llevadores va estar trencada durant 10 anys. Per problemes amb la normativa europea. Llavors, la generació que ara es jubila no té un relleu i hem de tenir un pla de país previst per poder donar solució en aquest problema tan gros.
0: Quines són les conseqüències de tot plegat? Estan prou ateses les dones catalanes?
15: Les dones catalanes estan prou ateses perquè tenim unes professionals que, bueno, que ho donen tot per la seva professió. La cosa està en que no podem posar a sobre de les professionals donar l'atenció necessària a les persones. Llavors, sí, estan ateses, però a costa d'un esforç que no ha de ser.
0: I no estem parlant només de la salut sexual i reproductiva, perquè les implicacions són integrals i afecten també sobre la salut mental, no?
15: Absolutament, és que la salut mental forma part també de la salut sexual o al revés, o sigui, ho pots mirar de totes les bandes. Tenim en compte que la figura de la llevadora, tot i que és molt desconeguda, no només atén parts. Hem de pensar que dona atenció integral a la salut sexual i reproductiva i això implica les persones des que naixem fins a que morim. Nosaltres donem atenció afectivo-sexual en els joves, en els adolescents, a les dones grans, als joves també i als homes. Clar que sí. Llavors, és molt, molt a la nostra tasca.
0: Uh-huh. A més, hi ha, Yolanda, desigualtats territorials, no? M'imagino que el món rural deuen estar encara pitjor.
15: Clar que sí, perquè no oblidem que a la província de Barcelona és on es concentra el màxim de professionals. Som 600 i escaig. Si contem que la resta de tot el territori som unes 300, doncs aquí tens els números.
0: Mm. Hem parlat de les dones, que són les grans afectades, però m'agradaria parlar també de les professionals. Quin és el problema d'aquesta falta de llevadores? No es tria aquesta especialitat, no se'n creen prou places, hi ha una manca de reconeixement professional?
15: Una mica tot plegat. Pensem que arribar a ser llevadora a l'estat espanyol és molt complicat. És molt complicat perquè són unes 400, no arriba, professionals que es formen anualment a tot l'estat. Llavors, no hi ha suficients places, perquè una de les coses que ens passa a Espanya és que per poder tenir el teu títol de llevadora has d'atendre 80 parts al llarg de la teva formació de 2 anys. Quan això, a la resta d'Europa, són 40 parts els que has d'atendre per garantir la teva formació. Llavors, és un anacronisme. Això, per una banda. Per una altra banda, la nostra responsabilitat abasta, com te deia, totes les edats, i si mirem demogràficament, ara hi ha més dones en edat de menopausa que pas en edat fèrtil, i això no canviarà. Llavors, no podem tenir com a unitat de mesura l'atenció als parts. Hem d'ampliar la mirada.
0: Per tot plegat, el que demaneu és més places de formació i millorar la situació professional d'aquestes llevadores.
15: Tingues present que aquí a Catalunya, de les que es formen, moltes marxen, no es queden. Perquè, per exemple, una qüestió que pot semblar que no té res a veure, però el preu de la vivenda a Catalunya és molt superior a molts altres llocs d'Espanya. Llavors, si tu no tens una professió que t'incentivi prou i que te sigui prou retribuïda com per poder tenir una vida digna aquí, doncs te'n vas a un altre lloc amb el teu títol que viuràs millor.
0: Yolanda Garza, llevadora, vicedegana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i autora d'aquest estudi Anàlisi de la necessitat llevadores a Catalunya. Moltíssimes gràcies.
15: De res, voldria puntualitzar una cosa. No soc pas l'autora d'aquest estudi, únicament aquí hem participat totes les llevadores del Consell de Llevadores de Catalunya. ¿Vale? Tots els col·legis professionals, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i voldria que quedés.
0: Una de les autores, efectivament.
15: Una de les autores. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, adéu.
15: Per donar-nos veu i donar-nos visibilitat.
0: I protesta aquest migdia contra un laboratori d'investigació a Sant Feliu de Codines i Soquimen, on es practica maltractament animal. Els manifestants han exigit el tancament del centre que experimenta amb gossos i gats des de fa més de 30 anys. Els activistes denuncien que 600 animals són enverinats i sotmesos a tot tipus de tortures de manera legal, perquè queden fora de la protecció de la llei de benestar animal. Lucas Moabro, portaveu d'Acció contra l'Experimentació.
16: En les proves de laboratorio se les aplicaran injeccions, extracción de sangre, eventualmente extracción de tejidos, envenenamiento por manguera, que es, se les hace tragar una manguera para ponerles el líquido o inyectarlos directamente. Cuando el animal no le sirve más, directamente se le aplica eutanasia en el mismo lugar.
0: Les denominacions d'origen Montsant i Tarragona celebren aquest cap de setmana les seves festes de la Verema. La campanya es presenta amb menys quantitat, però bona qualitat, Pilar Ribas.
17: La denominació d'origen Tarragona organitza la seva festa de la Verema tot el cap de setmana i els dies 3 i 4 d'octubre, amb l'objectiu de promocionar i donar difusió a les activitats enoturístiques que es poden trobar a la seva ruta del vi. Nous cellers organitzen les seves activitats, oferint al visitant l'oportunitat de gaudir i conèixer les instal·lacions i vins del seu territori. La presidenta de la DO, Maria Rosa Blanc, afirma que la campanya d'enguany està marcada per la gran quantitat de raïm, però també pel descens de producció d'entre un 10 i un 15% respecte a l'any passat, que va arribar als 2 milions de quilos.
18: Per una verema d'una alta qualitat, perquè no hem tingut infeccions, les temperatures seques que estem tenint, doncs estem tenint uns raïms molt sans que auguren una collita i uns vins sans i que són de qualitat, que podran fer criança perquè, ja dic, venen molt nets. El que potser és una miqueta no tan positiu és que, degut també precisament per aquesta sequera, les previsions de producció de quilos eren unes que eren més optimistes del que la realitat ha estat.
17: I la festa de la DO Montsant es fa en el marc de les activitats de commemoració dels seus 25 anys. Una trentena de cellers oferiran més de 100 referències de vi. Diversos restaurants seran els responsables de la part gastronòmica amb una oferta de tapes que va de la tradició a la innovació. Una festa que arriba després d'una campanya que, tot i que queda encara un 20% per collir, es preveu molt bona, segons la seva presidenta, Pilar Just.
19: Pensàvem que seria una verema més complicada per tot el tema de la sequera, però bueno, preveiem potser inclús incrementar una mica la producció l'any passat. L'any passat sortíem d'un període de sequera important. Pel que fa a la qualitat, doncs bueno, molt bona qualitat, perquè l'estat sanitari del raïm és perfecte.
17: Paral·lelament, la DEO Montsant continua treballant per obrir mercats. A més de Mèxic, Costa Rica i Corea del Sud, al novembre anirà a la Xina.
0: Avui acaba la setmana del llibre en català. Amb rècord d'afluència, és la millor edició, diuen, un 12% més que l'any passat. Més de 130.000 persones s'han apropat a les casetes d'aquests 282 segells editorials dels Països Catalans que han estat presents al passeig de Lluís Companys de Barcelona. Les 350 activitats obertes al públic han consolidat aquest esdeveniment com un acte de participació ciutadana. La facturació també ha estat molt bona. S'espera superar el 1 milió d'euros en vendes a l'espera de tancar les xifres definitives. Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat, organitzador de la setmana.
20: Arribarem i potser superarem el 1 milió d'euros de facturació. Això són molts llibres, són moltes vendes i demostra que tenim un sector editorial ric, divers, vital, atractiu. Ha passat tot tipus de gent per la setmana, de tot tipus d'edat, tot tipus de condició, tot tipus de llengües. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català i hem demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català i que és el tercer moment de l'any de més venda.
0: I aquesta nit, la gran cloenda de les festes de la Mercè, amb el tradicional piro musical a partir de les 10 de la nit. Una de les novetats d'enguany és el canvi d'ubicació. Ja no es farà a les Fonts de Montjuïc, com fins ara, sinó a la platja de la Nova Icària, amb una edició especial, amb una proposta musical ideada per Josep Montero, líder de Oques Grasses. Montse Soto. Vull petar-ho
21: davant del mirall. Piro musical a la platja i festa de Cap d'Any a l'Anella Olímpica. Aquests són dos dels canvis que ja va anunciar l'Ajuntament i que es deuen a l'adequació de Fira Barcelona a Montjuïc, que es troba immersa en unes obres que es podrien perllongar més d'un any. L'espectacle del piro musical a càrrec de la reconeguda pirotècnia Igual comptarà amb una mescla musical a càrrec del dissenyador i tècnic de so Marçal Ruiz, de l'estudi Oído, i combinarà, com cada any, focs artificials, música i molta emoció per tancar les festes de la ciutat de Barcelona amb plenitud i també sense limitacions d'espai, com fins ara, ja que el públic es podrà repartir per les platges de Barcelona i tot el passeig marítim. Josep Montero, cantant d'Oques Grasses, ha preparat, segons fonts de l'Ajuntament, una selecció musical variada i eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats. Una proposta d'autor que es va inaugurar el 2023, recordem, quan els directors del Sónar van celebrar el 30è aniversari del certamen i que va seguir la Rosalía el 2024 i els estopa l'any passat. Que Josep Montero estigui al capdavant del piro musical és un preludi, de fet, dels quatre concerts de comiat que Oques Grasses oferiran a inicis d'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, després de 15 anys de trajectòria i 6 discos publicats.
0: Doncs tot això aquesta nit, i ara aquí als esports, la selecció espanyola arranca el camí a la Lliga de les Nacions i ho ha fet amb victòria. Àlex Carazo, bona tarda.
22: Bona tarda. En un escenari històric com Wembley, a Londres, Espanya es va imposar 2-3 a Anglaterra en un partit que va tenir de tot i que va acabar guanyant la campiona del món en remuntada inclosa. De seguida ho ampliem, però primer situem dos partits que tenim en joc. A la Lliga CB, el Joventut està a punt d'acabar el seu partit a la pista del Breogán, ara mateix perd 90-86, quedant 2 minuts pel final, i a la Lliga Nacional de Futbol Sala, Manzanares 1, Indústria Santa Coloma 0. El partit està al descans. Ara sí, parlem de la selecció espanyola de futbol. Lamine Yamal va obrir el marcador ben aviat, minut 2, amb una pressió alta que li va permetre treure la pilota al central anglès i marcar el 0-1. La selecció va fallar ocasions clares, principalment dues de Ferran Torres, i abans del descans Anglaterra va donar la volta al marcador amb gols del davanter del Barça, Gordon, i de Harry Kane. Luis de la Fuente sobre aquests minuts complicats.
23: Cuando hemos encajado los dos goles de Inglaterra, que ha sido verdaderamente unos minutos de desconexión, sabiendo donde nos podían hacer daño y no hemos sido capaces de combatir esas opciones. Pero yo creo que en líneas generales el partido ha estado controlado, sabiendo que enfrente teníamos también una superpotencia futbolística.
22: Harry Kane va fallar un penal a l'inici de la segona meitat. Al minut 60, Alex Baena va marcar el 2-2 i el propi migcampista de l'Atlético de Madrid va ser l'encarregat d'assistir a Oyarzabal al minut 74 per marcar el 2-3 definitiu amb una gran definició davant de la sortida de Trafford. 2-3 per estrenar-se a la Lliga de Nacions en el primer partit després de guanyar el Mundial. El terrassenc Marc Pubill també va remarcar la qualitat de la selecció.
23: Que ponen valor la trajectòria que està fent esta generació de futbol. Estos jugadores son excepcionales, es que no paran de querer ser mejores.
22: Escoltàvem el seleccionador Luis de la Fuente y ahora sí, el terrassenc Marc Pubill.
2: Bueno, está claro que el equipo de hoy era un gran rival, pero nosotros somos muy buenos y bueno, creo que nos hemos sentido superiores dentro, hemos tenido unos minutos de quizá un poco empanados, pero le hemos dado la vuelta, así que a seguir.
22: El proper partit de la selecció de Luis de la Fuente dimarts a Sevilla, a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, davant de Croàcia, que ahir a nit va guanyar 1-2 a la República Txeca. A més de futbol, Javi Hernández, el jugador de l'Espanyol, deixa la concentració de la Sots 21 per uns problemes musculars. A segona divisió, el Sabadell va empatar a 1 a Vigo enfront al Celta B. Marín va marcar l'1-0 pels locals al minut 6 i Edgar González va empatar pel Sabadell al minut 23. L'entrenador Ferran Costa.
3: Penso que hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, això és el que ens mou, però alhora doncs, donar-li valor a la feina, parlant en plata, no flipar-nos, ¿vale? Això és important.
22: Una derrota han encaixat només en les primeres 7 jornades als atlequinats.
0: Tornem al bàsquet, tenim a Marsella la Lliga ACB.
22: Primer cap de setmana de Lliga, està en directe, com dèiem, el partit del Joventut de Badalona a Lugo, a la pista del Breogán, perden de 3 minuts, encara queden 3 minuts, just, de 3 punts, queden 3 minuts pel final. Després serà el torn del bàsquet Girona, que rep a l'UCAM Múrcia a Fontejau a les 5 de la tarda, un partit al qual el conjunt gironí no arriba en les condicions òptimes que voldria el seu tècnic Moncho Fernández.
5: Estic una mica lluny del nivell ideal que ens agradaria per a començar, però no penso que estigui exclusiu del bàsquet Girona, no? Està una temporada complicada per tots aquests motius per a tothom.
22: Aquest Girona Camp Múrcia serà a les 5 de la tarda i l'últim equip català en fer acte de presència en aquesta primera jornada de l'ACB serà el Força Lleida, que té un inici molt complicat visitant la pista del vigent campió, el València, a partir de les 6 de la tarda. Equip molt renovat, amb entrenador i molts jugadors nous al conjunt valencià, però amb molta qualitat, i l'entrenador lleidatà Gerard Encuentra té clar que han de fer moltes coses bé per poder guanyar.
6: Quasi un partit perfecte, no? Estem parlant de l'actual campió de Lliga, que l'any passat va jugar a la Final Four de l'Eurolliga, jugadors top a nivell europeu, no? I sempre fora de casa pues costa molt, però jo crec que l'equip ha d'anar sense complexes a intentar el seu màxim, el seu 100%, no? Com fem sempre, i que no es dongui per aguantar els cops que València no es pugui voler donar, no?
22: Aquesta primera jornada es va obrir ahir a Bilbao amb la derrota del Manresa 107-92. El tècnic del conjunt del Bages, Diego Campo.
24: Hay que aceptar y admitir y definir la realidad que tenemos, y la que tenemos a nivel de medios económicos es la que hay. Ni voy a buscar ninguna excusa, es que como faltaba, es que como tenemos, no. No es ninguna excusa ni los nuevos ni las lesiones. La responsabilidad es mía y yo soy el entrenador y soy el encargado de que juguemos mejor. En este caso hemos jugado yo creo que 19 minutos bien, pero los partidos hay que jugar 40.
22: I també aquest dissabte va ser l'estrena a la Lliga del nou Barça de Sekulić amb victòria 119-101, un duel amb molta anotació que es va mantenir igualat fins al tercer quart. Allà el conjunt blaugrana va augmentar la seva distància al marcador, però el tècnic Sekulić no va acabar satisfet amb l'actuació en defensa. No tant per la quantitat de punts que l'altre equip anota, expressa el lituà, perquè hi va haver moltes alternances de possessions, sinó que el que més va molestar l'entrenador del Barça és la manera en què Bologna va notar tants punts, la majoria d'ells molt a prop de canestar i que han de millorar molt en aquest aspecte. El més destacat del partit, els 21 punts i 30 de valoració d'una de les noves cares del Barça, l'ex-Unicaja Balcerowski, rècord personal pel jugador polonès.
0: I en handbol, segona jornada del Mundial de Clubs per al Barça.
22: En poc més de mitja hora, a partir de 2:45, el conjunt blaugrana afronta el seu segon partit en el Mundial de Clubs d'handbol davant d'un dels equips locals, l'Elza Malek Egipci, rival que sobre el paper serà més més fort i complicat que el Pinheiros brasiler de la primera jornada, una victòria deixaria els de Carlos Ortega amb la final a tocar perquè el nou format ha suprimit les semifinals, així que els guanyadors dels dos grups de quatre accedeixen directament al partit pel títol que, recordem, defensa el Barça de la passada temporada. I en el Mundial de Ciclisme...
1: Ahí está la imagen que no queríamos ver, Paula Blasi abandonando en esta prueba en ruta del Mundial después de la caída.
22: Escoltem la narració teledeporte de la prova en ruta femenina on hi havia moltes esperances situades en el rendiment de Paula Blasi a la seva primera participació al Mundial Absolut, però una caiguda amb moltes ciclistes implicades va obligar a abandonar a la ciclista catalana. A partir de les 3 es disputarà la prova masculina. A la Fórmula 1, Russell va guanyar el Gran Premi d'Azerbaijan i acabem situant l'esport en directe. El Joventut a l'últim minut perd de 9 punts a la pista del Breogán i acaba d'arrencar la segona meitat. Manzanares 2, Santa Coloma 0 a la Lliga Nacional de Futbol Sala.
0: Gràcies, Àlex.
22: Bona tarda.
4: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
7: 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.
4: Hasta aquí es el mensaje más escuchado en las últimas horas en la Puerta del Sol de Madrid. Cientos de personas que han querido dar un paso más a la numerosa movilización de este sábado para exigir política contra el principal problema de los españoles y españolas, según el CIS, la vivienda. El último desahucio de una mujer de 87 años en Madrid que continúa hospitalizada, Mari Carmen Abascal, ha detonado un movimiento al que se le quiere encontrar similitudes con el 15M, aunque el contexto no sea el mismo. En unos minutos lo analizamos con la politóloga Cristina Monge. Buscamos las voces que lanzan el mensaje del no nos moverán hasta que haya respuesta. Malena Álvarez, Puerta del Sol. La mayoría te ha contado a lo largo de la mañana que al menos hasta el martes, el día en el que el Consejo de Ministros puede llevar a la mesa un nuevo Real Decreto sobre vivienda, hasta ese día por lo menos va a continuar la protesta, ¿no?
8: Sí, buenas tardes. Hay ya más de 1.000 personas concentradas en esta plaza con la llegada también de las manifestantes de educación. Una imagen diferente a la de esta noche. Además de jóvenes, esta mañana se han acercado muchas familias y personas mayores en apoyo. Traen comidas y suministros. Dicen que no se irán hasta que se apruebe el Real Decreto Mari Carmen y que los alquileres sean indefinidos. Se están organizando para repartir las tareas de limpieza y comida.
9: Creo que vamos a ir haciendo relevo, es decir, todos tenemos trabajo, hasta donde podamos vamos a aportar y cuando no, pues vendrá algún compañero que nos releve y la idea es quedarse de forma indefinida.
25: Yo tengo 45 años y todavía no tengo la experiencia de haber vivido solo, por ejemplo.
26: Si pudiera, vendría aquí con una tienda y me quedaría por la noche. Lo malo es que tengo casi 80 años y tengo una prótesis de rodillas. Si no, estaba aquí.
8: En estos momentos están colocando toldos para soportar el calor y se esperan más actividades por la tarde.
4: Sí, este sábado Mari Carmen se dirigía al presidente del gobierno en un vídeo pidiéndole las reformas pendientes en vivienda. Respuesta este mediodía de Pedro Sánchez.
27: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
4: Mensaje durante el acto de presentación de candidaturas del PSOE de Madrid para las autonómicas y municipales del próximo año en Getafe. Sánchez culpa al Partido Popular y a Vox de bloquear la acción del gobierno y ha pedido un último esfuerzo a los grupos parlamentarios para cerrar ese decreto. No es una cuestión de ideología, ha dicho, sino de humanidad. El gobierno está negociando a varias bandas de aquí al martes, incluso dentro del propio Ejecutivo, con la parte de Sumar, que este sábado amenazaba con plantarse en el Consejo de Ministros si el Real Decreto no se aprobaba. Su cara más visible, la vicepresidenta segunda y ministra Yolanda Díaz, hoy en la fiesta del Partido Comunista en Madrid.
28: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
4: El Partido Popular recuerda hoy su decálogo de reformas económicas que incluye la construcción de 1 millón de viviendas en 4 años o impulsar una ley antiocupación, la llaman. Impulsos reformistas, dicen los populares, ante la incapacidad e incompetencia del gobierno. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del partido, dice que el problema es Pedro Sánchez.
29: Cualquier manifestación que haya en este sentido es decirle a Sánchez, Sánchez, llevamos en tucis diciéndote que este es el principal problema de los españoles y no valen anuncios, no valen políticas intervencionistas pensando con un boe, en una página lo vas a arreglar.
4: Desde la negociación, el secretario general de Junts, Jordi Turull, habla esta mañana de abandonar las trincheras ideológicas para llegar al consenso y defiende parar los pies a los llamados fondos buitre, pero sin criminalizar, dice, a los pequeños propietarios. Advierte de que su formación no quiere que ese real decreto se convierta en un decreto ómnibus, vamos, que incluya otros puntos, además de la vivienda.
10: Si quieren mezclar cosas, no van a tener nuestro voto.
4: El PNV y Tor Esteban no cierra la puerta al acuerdo, no hay que frustrar a los ciudadanos, ha dicho, y Podemos anima a que la acampada crezca. Dicen, esta es la manera de conseguir más. Sobre las negociaciones del gobierno con Junts y PNV, Irene Montero habla de trágala.
11: El gobierno está negociando con Junts y con el PNV para hacer lo mismo de siempre, hacerle un trágala a toda la gente que está acampada y que está en la calle defendiendo el derecho a la vivienda. Pues esta vez el trágala, lo siento mucho, tiene que ser para los rentistas, tiene que ser para los especuladores.
4: La vivienda, la crisis migratoria de Ceuta, los asuntos más sensibles en el ciclo electoral que comienza y que fuerzan a los partidos a tomar decisiones más allá de la estrategia porque hay vidas en juego en Ceuta. Es el sonido de los agentes policiales retirando la acampada, retirando todos los elementos que sostienen los campamentos improvisados. Como decimos, nuevo operativo policial para levantar asentamientos de inmigrantes en el entorno de la playa del Trampolín, donde siguen asentados miles de personas. Ana Galarza, para trasladarlos este operativo a otra zona hasta que puedan ser alojados.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. El operativo de la Policía Nacional ha empezado a primera hora de la mañana. Un grupo de 250 migrantes ha sido desalojado de la desalinizadora de Benítez. Los agentes de la policía les indicaban cómo ir hacia una explanada conocida como el Guano. Ahora, quienes han tenido que dejar su campamento esta mañana podrán instalarse en este solar, donde sí tienen servicios básicos como baños y duchas abiertas. Mientras tanto, siguen a la espera de la apertura de nuevas instalaciones porque de España, insisten muchos, no se quieren ir.
4: En la provincia de Sevilla, en el municipio de La Campana, la policía ha detenido finalmente a un individuo, se ha entregado después de asesinar a puñaladas presuntamente a la madre de su hijo. Ella, la víctima, tenía 47 años. Había salido a la calle a pedir ayuda, pero Raúl Ramírez no le ha dado tiempo.
13: Así es, la mujer de 47 años falleció ya en el ambulatorio anoche a consecuencia de varias heridas de arma blanca. El presunto autor, que ha estado toda la noche además atrincherado hasta que se ha entregado de forma voluntaria y ha sido detenido finalmente por la Guardia Civil a esta hora. En lugar de los hechos, la calle está acordonada por ambos extremos y allí permanece la Guardia Civil.
4: Recuerden el 016 y continuamos en Andalucía. 9 medios aéreos intentan apagar el incendio forestal de Igualeja en Málaga, que está en fase 1 de emergencia. Se han enviado esta mañana esa alerta, confinados los vecinos de dos municipios. Juan León.
14: Los municipios de Parauta e Igualeja, los vecinos están inquietos por la proximidad de las llamas.
15: El fuego está bastante cerca, por ahora dicen que no lo tienen todavía controlado, pero bueno, esperemos en lo que cabe que lo puedan controlar. Más que nada gente que tiene campos, se dedican a esto de su vida, vaya. Y
16: más un desastre, no se controla y está todo muy seco y cualquier cosa pues es pólvora.
14: Sigue activo el plan de emergencia nivel 1. Se acaban de incorporar más aviones y helicópteros de extinción, 23 en total. El terreno y los fuertes vientos de la zona están complicando los trabajos.
4: El tiempo, pues el calor se va disipando, Emet. Noelia García.
17: Buenas tardes. Continúa el calor y las altas temperaturas para la época este sábado. Bajan ligeramente en el Mediterráneo, zona norte y Canarias, pero todavía se van a superar los 36 grados en la mitad sur de la península y en zonas canarias. Último día, eso sí, con estas temperaturas. Mañana domingo bajan ligeramente y ya a partir del lunes el descenso será más notable con jornadas más frescas. Hoy máximas de 39 grados en Córdoba, 38 en Badajoz, 33 grados en Madrid, 32 en Murcia, 30 en Huesca, 27 grados en Bilbao o 23 en A Coruña. Es una información de AM.
4: Previsión del tiempo para este domingo y en los deportes. Tras la victoria de este sábado, la selección vuelve esta tarde a los entrenamientos preparando ya el partido del martes en Sevilla. Javier de Diego, adelante.
18: Lo hace con la duda de Eric García, que ayer no jugó por unas molestias en el calentamiento. Veremos si está disponible para viajar. Nos jugamos ante Croacia el liderato del grupo porque los balcánicos ganaron ayer 2-1 a la República Checa en Praga. Además, a partir de las 6 en Polonia, la selección española, en este caso femenina, va a jugar la final del Mundial Sub-20 ante las actuales campeonas Corea del Norte. Y un poco antes, a partir de las 3, va a empezar la prueba élite masculina de los Mundiales de Ciclismo, que concluyen hoy en Montreal con Enric Mas y Juan Ayuso como principales opciones de medalla. Todo lo vamos a poder ver en Teledeporte y en RTVE Play.
19: Durante este año escucho una frase que hacía tiempo que,
1: que no quería usar la gente, y es que viva el cine español. Y lo quiero reivindicar.
4: Javier Calvo, la mitad de los Javis, anoche en San Sebastián, el festival que concedió su Concha de Oro, mejor película, a la británica Tender Loving Care, que ha supuesto también el broche a su carrera para el director Mike Leigh. La bola negra, fuera de competición oficial, pero premiada por el público, sigue a tope en las salas, en un cine esta tarde en Madrid. Después de una proyección habrá un coloquio directamente con los Javis. Son las 2:08, 2:09 de la tarde, 1:09 en Canarias.
7: Radio Nacional de España. La radio por delante.
2: Las mañanas de Radio Nacional. Este martes celebramos los 50 años de la Sociedad Española de Oncología Médica en las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Medio siglo cambiando el significado del cáncer. Las mañanas de Radio Nacional. De lunes a viernes a partir de las 6. Las 5 en Canarias.
7: ...14 horas, fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.
4: Volvemos a la Puerta del Sol de Madrid. Desde anoche, cientos de personas acampan como protesta por la situación de la vivienda en España. El detonante, el desahucio, ya lo saben, de Mari Carmen Abascal. Pero, Malena Álvarez, continúas allí. Muchas historias, numerosos casos que se están compartiendo en esa concentración a la que se han ido sumando más personas a lo largo de la mañana. Dicen que van a estar, por lo menos hasta el martes, allí para esperar ver cómo responde el Consejo de Ministros.
8: Sí, aquí la imagen es ya la de una plaza repleta. Se han juntado las personas de la acampada con las de la manifestación de educación. De hecho, la policía se acaba de colocar frente al edificio de presidencia de la Comunidad de Madrid para que nadie se acerque. La gente ha comenzado a poner toldos para soportar el calor y a repartir comida. Y desde la Asociación de Inquilinas de Madrid aseguran que no se irán hasta que haya un cambio. Y dicen que es una acampada con un objetivo claro. Escuchamos a su portavoz, Alicia del Río.
3: Esto no es una acampada indefinida, tenemos objetivos concretos sobre el Real Decreto de Mari Carmen este martes y después de seguir dando pasos hacia un nuevo modelo de vivienda que ponga la vida en el centro y que blinde la vivienda como un derecho, como lo puede ser la sanidad pública, como lo puede ser la educación pública.
8: Califican esta medida, los alquileres indefinidos, como la más importante para que no se repitan situaciones como la de Mari Carmen. Entre los asistentes nos dicen que muchos harán turnos para poder acudir al trabajo, pero que no abandonarán la acampada.
5: Por ejemplo, hemos estado en una actividad así como un poco de autodefensa, no autodefensa, pero sí de qué manera gestionar cuando te quieren echar, cuando hay un desahucio, cuando estamos en la plaza y quieren desalojarte.
6: Vinimos aquí, nos sentamos, un colega vino a por esta tienda de campaña y sobre la marcha hemos decidido quedarnos.
19: Que cambie algo ya y que sea un cambio real, que no sean falsas esperanzas.
8: Se han organizado para repartirse las tareas y hacer actividades. En unas horas comenzarán a dar una charla sobre el protocolo de actuación ante la crisis de vivienda para los centros educativos. Desde el sindicato informan que hay posibilidades de que se convoquen acampadas en otras comunidades. Ana Marta.
4: Gracias, Malena. En directo desde la Puerta del Sol de Madrid. El gobierno está trabajando para llevar al Consejo de Ministros del próximo martes un real decreto sobre vivienda para aliviar, dice, la situación de emergencia habitacional de millones de españoles. Mensaje de Pedro Sánchez desde un acto para presentar a los candidatos socialistas madrileños a las autonómicas y locales del próximo año. El acto ha sido en Getafe. Al menos en 5 ocasiones, Leticia Arenas se ha referido a Mari Carmen.
20: Sí, ha respondido directamente a Mari Carmen después de que ella interpelara al presidente en un vídeo. Tengo un mensaje para ti, le decía Pedro Sánchez al anunciar que están trabajando para que el próximo martes se apruebe un nuevo decreto de vivienda en el Consejo de Ministros. E interpelaba también, sin nombrarle, a Junts, que junto a PP y Vox ha sido el responsable de que el Congreso tumbara el anterior.
21: Que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
20: El ala socialista del gobierno quiere cerrar los apoyos en el Congreso antes de aprobarlo en Consejo de Ministros. La vivienda ha copado este acto de precampaña del PSOE. Ni una palabra de Ceuta del presidente, que sabe que tras el caso Mari Carmen y tras las manifestaciones de ayer, todos los ojos vuelven a esta crisis habitacional. Fuentes del gobierno saben que aquí se la juegan, no quieren decepcionar, pero entienden que se les ha abierto una ventana de oportunidad. Si recuerdan aquí que fue el PSOE quien salió del gobierno tras el 15M, pero creen también que una nueva acampada en Sol mueve un voto de izquierda que les puede llegar a beneficiar. De hecho, destacan fuentes socialistas que esa acampada es allí, frente a la Comunidad de Madrid, porque insistía el presidente Sánchez en confrontar con el modelo de lo que llama el aticazo de Ayuso.
21: cuestión, Alberto, la cuestión es que la señora Ayuso quiso tener un nido, pero de buitres. Y eso por lo cierto, vamos a acabar el próximo mes de mayo.
20: Por cierto que junto a la vivienda el presidente anuncia que el próximo martes también se aprueba la prórroga del escudo social por la guerra de Irán hasta finales de año. Entra Sánchez en modo electoral, le tiene ganas a 2027, ha dicho.
0: Gracias Leticia Arena. Sumar también está poniendo condiciones, incluso amenaza con levantarse de la mesa del Consejo el próximo martes. La vicepresidenta segunda y ministra Yolanda Díaz, que sigue siendo la cara más visible del movimiento, este mediodía, hasta hace unos minutos en un acto del Partido Comunista en Rivas, en Madrid, ha pedido incluso que haya más movilización. Rosana Cuervo.
9: Sí, en este acto la ministra no se ha dejado nada en el tintero, pero ha hecho mucho hincapié en la vivienda. Ha hablado del decreto, pero con medidas reales, no vale cualquiera, ha dicho. También se ha mostrado en contra de los fondos buitre y a favor de la sentada frente a la Puerta del Sol. La escuchamos.
22: La derecha que se retrate votando, y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
9: La escuchábamos, Yolanda Díaz pide movilizarse, defender los derechos. El derecho a la vivienda, dice, es un derecho fundamental y pide un decreto ya.
0: Se presumen negociaciones al límite hasta el Consejo de Ministros del próximo martes. Va a ser clave la posición de Junts, su secretario general Jordi Turull, que ha asistido al Verdi Egun, al día del partido que cada año celebra el PNV en Vitoria. No ha avanzado novedades sobre esas conversaciones, pero sí ha pedido un consenso entre combatir, dice, a los fondos buitre y medidas fiscales.
23: Nosotros le hemos dicho al Gobierno cuáles son nuestras propuestas. Lo que se tiene que tirar adelante son medidas que sean de consenso entre todos, medidas que ayuden a activar el mercado de alquiler de la vivienda. Se tiene que salir de la trinchera ideológica de unos para actuar en beneficio de la gente.
0: Otro apoyo clave sería el del PNV. Su presidente, Aitor Esteban, dice que no se puede frustrar las expectativas de la ciudadanía, pero subraya que para garantizar el acuerdo no hay que ir a máximos.
24: Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables. Y eso se puede hacer. Pero no si cada uno en lo que estás pensando es en la próxima proclama electoral. Veremos lo que sucede.
0: Podemos dice que estas negociaciones entre Gobierno, Junts y PNV serán lo mismo de siempre, que al final siempre le hacen una trágala a la gente. Asegura Irene Montero que esta vez el trágala tiene que ser para los especuladores y rentistas y anima a que la acampada de Sol crezca.
11: El Gobierno está negociando con Junts y con el PNV para hacer lo mismo de siempre, hacerle un trágala a toda la gente que está acampada y que está en la calle defendiendo el derecho a la vivienda. Pues esta vez el trágala, lo siento mucho, tiene que ser para los rentistas, tiene que ser para los especuladores. Si esta acampada sigue y crece, vamos a ir mucho más lejos de lo que quiera el Gobierno.
0: Y el Partido Popular achaca la crisis de vivienda a los 8 años de gobiernos de Pedro Sánchez y hoy responden con un decálogo de medidas económicas, entre las que retoman propuestas como la deflactación del IRPF para adaptarlo a la inflación y la reducción del IVA a alimentos básicos y energía. Antonio González.
25: Sí, son impulsos reformistas, dice el PP, ante la incapacidad e incompetencia del gobierno Sánchez. Génova aboga por construir 1 millón de viviendas en 4 años, por impulsar una ley anti-ocupación o por acabar con las zonas tensionadas. Juan Bravo, secretario de Hacienda, insiste en que lo de Sol subraya el desastre de las políticas intervencionistas y las promesas vacías.
26: Cualquier manifestación que haya en este sentido es decirle a Sánchez: Sánchez, llevamos en tucis diciéndote que este es el principal problema de los españoles. Que diga Sánchez qué ha hecho con esta señora que ha tenido este problema. Una sola medida que haya hecho él para ayudar a esta mujer. Una sola.
25: Similar postura tiene Vox. Jorge Buxadé, su líder en el Parlamento Europeo, lamenta en una entrevista en La Razón lo ocurrido con Mari Carmen y habla de espectáculo promovido por el PSOE.
27: Ya quieren montar esto y convertir esto en un casus belli. Yo, a mí no me gusta esa imagen. Creo que el gobierno, los gobiernos tienen la responsabilidad de establecer las condiciones para que eso no suceda. Y sin embargo el gobierno no ha hecho nada. Y yo creo que hasta disfrutan con la imagen.
25: PP y Vox confirman su no a la convalidación de ese real decreto que podría aprobarse en menos de 48 horas.
0: Cristina Monge, politóloga, colaboradora de Radio Televisión Española. Buenas tardes.
28: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Está surgiendo exactamente en la Puerta del Sol de Madrid. Es otro 15M.
1: Bueno, yo sé que la tentación de cuando vemos las tiendas de campaña aparecer y llamarle 15M la tenemos todos, ¿no? Pero esta movilización tiene claves propias y además hay que recordar que aquel 15M que ocurrió hace 15 años ya fue un 15M de la vivienda. Se nos suele olvidar, pero la vivienda era ya una de las principales preocupaciones de los españoles y de los motivos que llevaron a asociaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a V de Vivienda o a Juventud Sin Futuro, entre otros, a lanzar la movilización. Lo que vemos hoy es la cristalización de un movimiento que no es nuevo, que lleva años trabajando, denunciando desahucios, denunciando los problemas de acceso a la vivienda y que ha cristalizado a través del caso de Mari Carmen, un caso que tiene mucho de icónico, pero que es uno entre los 25.000 desahucios que hubo el año pasado en España, ¿no? No solamente son los desahucios, además, aquello que señalan, están hablando de un problema más general que es el de acceso a la vivienda, que afecta de forma transversal a una parte importantísima de la sociedad. Lo que estamos viendo, por tanto, es la cristalización de ese descontento, convirtiéndolo en una fuerza de movilización social para pedir medidas concretas. A partir de ahí, vamos a ver cómo evoluciona.
0: De cara al Consejo de Ministros del próximo martes, ¿qué cree que puede ocurrir, sabiendo lo que sabemos hasta ahora, con el Real Decreto Ley sobre Vivienda?
1: Bueno, vamos a ver cómo termina la negociación, porque efectivamente el caso de Mari Carmen, la repercusión mediática que ha tenido ya esta movilización, son una presión tremenda para que, en efecto, este martes el Gobierno lleve algo al Consejo de Ministros. La cuestión es saber el qué va a llevar después de las negociaciones con los grupos parlamentarios que tendrían que convalidar después ese decreto. Vamos a ver cómo acaba esa negociación. Pueden pasar muchas cosas. Si quienes están movilizando consideran que no hay una suficiente respuesta, consideran que en definitiva, ¿no?, la respuesta sea algo decepcionante, eso puede relanzar la movilización. Por lo tanto, vamos a ver hasta dónde llega ese decreto y vamos a ver cuáles son las reacciones que aparecen, ¿no? Muy importante también la posición que tengan los grupos políticos. Yo creo que sería torpe por parte del gobierno o de cualquiera de los líderes políticos en estos momentos echarse encima de la movilización o estar contrario a la movilización. Creo que es mucho más inteligente entender los motivos y entender la dinámica que hay.
0: Esta nueva crisis que se reabre, decía usted hace unos minutos, que no es un debate nuevo, no surge de repente, una crisis que se reabre en la política española, ¿a qué partidos cree que favorece y a quiénes perjudica dentro del ciclo electoral en el que ya nos encontramos?
1: Bueno, pues depende cómo vaya evolucionando, porque realmente ahora mismo lo que estamos viendo las